sàpiga xiu, aran Michell, e per tu un bè fas lieva mai. Lietoim te dune nyutute, oral xiu, sàran.